0: 91.3.
1: Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos.

0: Ràdio. 91.3, l'emissora municipal.
1: Desde que era bien pequeña,

0: Ripollet Ràdio.
1: 91.3 FM.
2: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
3: 91.3 Ripollet Ràdio.

La emisora municipal. Visca la radio. Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va inaugurar al Mercat Municipal de Ripollet l'espai Els Llibres del Mercat, que ocupa dues parades del Mercat Municipal i neix com a punt de lectura i d'intercanvi de llibres obert a tota la ciutadania. El projecte sorgeix en el marc del Pla de Lectura Municipal, en el qual treballa enguany l'Ajuntament de Ripollet i que es farà públic a finals d'any. A més de descentralitzar i fomentar la lectura, també vol ser un element més de dinamització comercial del Mercat Municipal i proporciona un espai d'estada agradable a la ciutadania. Es tracta d'un espai dirigit al foment de la lectura, que també vol ser un pol d'atracció a la ciutadania i un nou element dinamitzador del mercat municipal, que durant l'estiu també funciona com a refugi climàtic. L'Ajuntament de Ripollet ha concorregut a la convocatòria de subvencions al Pla de Barris i Viles 2026-2031 de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla té per objectiu reduir les desigualtats territorials i socials, millorar les condicions de vida de les persones i garantir l'accés equitatiu als serveis bàsics i un habitatge digne. Amb el nom de Ripollet Connecta, Persones, Rius, Futur, el govern local ha presentat un total de 34 actuacions amb un cost de 25 milions d'euros, dels quals la Generalitat podria finançar fins a un 60%. Aquest projecte pretén teixir vincles físics i socials per superar fractures urbanes i construir una ciutat més cohesionada. Per això, la transformació que proposa no es planteja com una actuació perifèrica, sinó com una inversió de la ciutat amb capacitat de reequilibrar Ripollet, així com de redefinir la relació entre els barris i els rius Ripoll i Sec. En aquest sentit, el projecte presentat actuarà sobre una àmplia àrea que inclou els barris de Maragall, Pombell, Camàs i Centre, i contempla 34 actuacions repartides en 3 àmbits: transformacions físiques, transformació ecològica i acció sociocomunitària. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi ha Bibliolab Creatiu amb un punt de llibre de natura. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. Clàssics contemporanis. Cançons que volen parlar. Faci fred o calor, sempre és bon dia, Ripollet.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va inaugurar al Mercat Municipal de Ripollet l'espai Els Llibres del Mercat, que ocupa dues parades del Mercat Municipal i neix com a punt de lectura i d'intercanvi de llibres obert a tota la ciutadania. El projecte sorgeix en el marc del Pla de Lectura Municipal, en el qual treballa enguany l'Ajuntament de Ripollet i que es farà públic a finals d'any. A més de descentralitzar i fomentar la lectura, també vol ser un element més de dinamització comercial del Mercat Municipal i proporciona un espai d'estada agradable a la ciutadania. Es tracta d'un espai dirigit al foment de la lectura, que també vol ser un pol d'atracció a la ciutadania i un nou element dinamitzador del mercat municipal, que durant l'estiu també funciona com a refugi climàtic. L'Ajuntament de Ripollet ha concorregut a la convocatòria de subvencions al Pla de Barris i Viles 2026-2031 de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla té per objectiu reduir les desigualtats territorials i socials, millorar les condicions de vida de les persones i garantir l'accés equitatiu als serveis bàsics i un habitatge digne. Amb el nom de Ripollet Connecta, Persones, Rius, Futur, el govern local ha presentat un total de 34 actuacions amb un cost de 25 milions d'euros, dels quals la Generalitat podria finançar fins a un 60%. Aquest projecte pretén teixir vincles físics i socials per superar fractures urbanes i construir una ciutat més cohesionada. Per això, la transformació que proposa no es planteja com una actuació perifèrica, sinó com una inversió de la ciutat amb capacitat de reequilibrar Ripollet, així com de redefinir la relació entre els barris i els rius Ripoll i Sec. En aquest sentit, el projecte presentat actuarà sobre una àmplia àrea que inclou els barris de Maragall, Pombell, Camàs i Centre, i contempla 34 actuacions repartides en 3 àmbits: transformacions físiques, transformació ecològica i acció sociocomunitària. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi ha Bibliolab Creatiu amb un punt de llibre de natura. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Noranta-u punt tres.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va inaugurar al Mercat Municipal de Ripollet l'espai Els Llibres al Mercat, que ocupa dues parades del Mercat Municipal i neix com a punt de lectura i d'intercanvi de llibres obert a tota la ciutadania. El projecte sorgeix en el marc del Pla de Lectura Municipal, en el qual treballa enguany l'Ajuntament de Ripollet i que es farà públic a finals d'any. A més de descentralitzar i fomentar la lectura, també vol ser un element més de dinamització comercial del Mercat Municipal i proporciona un espai d'estada agradable a la ciutadania. Es tracta d'un espai dirigit al foment de la lectura, que també vol ser un pol d'atracció a la ciutadania i un nou element dinamitzador del mercat municipal, que durant l'estiu també funciona com a refugi climàtic. L'Ajuntament de Ripollet ha concorregut a la convocatòria de subvencions al Pla de Barris i Viles 2026-2031 de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla té per objectiu reduir les desigualtats territorials i socials, millorar les condicions de vida de les persones i garantir l'accés equitatiu als serveis bàsics i un habitatge digne. Amb el nom de Ripollet Connecta, Persones, Rius, Futur, el govern local ha presentat un total de 34 actuacions amb un cost de 25 milions d'euros, dels quals la Generalitat podria finançar fins a un 60%. Aquest projecte pretén teixir vincles físics i socials per superar fractures urbanes i construir una ciutat més cohesionada. Per això, la transformació que proposa no es planteja com una actuació perifèrica, sinó com una inversió de la ciutat amb capacitat de reequilibrar Ripollet, així com de redefinir la relació entre els barris i els rius Ripoll i Sec. En aquest sentit, el projecte presentat actuarà sobre una àmplia àrea que inclou els barris de Maragall, Pombell, Camàs i Centre, i contempla 34 actuacions repartides en 3 àmbits: transformacions físiques, transformació ecològica i acció sociocomunitària. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi ha Bibliolab Creatiu amb un punt de llibre de natura. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Visca la ràdio.
3: Ripollet Ràdio ja té 25 anys.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va inaugurar al Mercat Municipal de Ripollet l'espai Els Llibres al Mercat, que ocupa dues parades del Mercat Municipal i neix com a punt de lectura i d'intercanvi de llibres obert a tota la ciutadania. El projecte sorgeix en el marc del Pla de Lectura Municipal, en el qual treballa enguany l'Ajuntament de Ripollet i que es farà públic a finals d'any. A més de descentralitzar i fomentar la lectura, també vol ser un element més de dinamització comercial del Mercat Municipal i proporciona un espai d'estada agradable a la ciutadania. Es tracta d'un espai dirigit al foment de la lectura, que també vol ser un pol d'atracció a la ciutadania i un nou element dinamitzador del mercat municipal, que durant l'estiu també funciona com a refugi climàtic. L'Ajuntament de Ripollet ha concorregut a la convocatòria de subvencions al Pla de Barris i Viles 2026-2031 de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla té per objectiu reduir les desigualtats territorials i socials, millorar les condicions de vida de les persones i garantir l'accés equitatiu als serveis bàsics i un habitatge digne. Amb el nom de Ripollet Connecta, Persones, Rius, Futur, el govern local ha presentat un total de 34 actuacions amb un cost de 25 milions d'euros, dels quals la Generalitat podria finançar fins a un 60%. Aquest projecte pretén teixir vincles físics i socials per superar fractures urbanes i construir una ciutat més cohesionada. Per això, la transformació que proposa no es planteja com una actuació perifèrica, sinó com una inversió de la ciutat amb capacitat de reequilibrar Ripollet, així com de redefinir la relació entre els barris i els rius Ripoll i Sec. En aquest sentit, el projecte presentat actuarà sobre una àmplia àrea que inclou els barris de Maragall, Pombell, Camàs i Centre, i contempla 34 actuacions repartides en 3 àmbits: transformacions físiques, transformació ecològica i acció sociocomunitària. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi ha Bibliolab Creatiu amb un punt de llibre de natura. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Cat Radio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que valen per mil.
2: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va inaugurar al Mercat Municipal de Ripollet l'espai Els Llibres al Mercat, que ocupa dues parades del Mercat Municipal i neix com a punt de lectura i d'intercanvi de llibres obert a tota la ciutadania. El projecte sorgeix en el marc del Pla de Lectura Municipal, en el qual treballa enguany l'Ajuntament de Ripollet i que es farà públic a finals d'any. A més de descentralitzar i fomentar la lectura, també vol ser un element més de dinamització comercial del Mercat Municipal i proporciona un espai d'estada agradable a la ciutadania. Es tracta d'un espai dirigit al foment de la lectura, que també vol ser un pol d'atracció a la ciutadania i un nou element dinamitzador del mercat municipal, que durant l'estiu també funciona com a refugi climàtic. L'Ajuntament de Ripollet ha concorregut a la convocatòria de subvencions al Pla de Barris i Viles 2026-2031 de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla té per objectiu reduir les desigualtats territorials i socials, millorar les condicions de vida de les persones i garantir l'accés equitatiu als serveis bàsics i un habitatge digne. Amb el nom de Ripollet Connecta, Persones, Rius, Futur, el govern local ha presentat un total de 34 actuacions amb un cost de 25 milions d'euros, dels quals la Generalitat podria finançar fins a un 60%. Aquest projecte pretén teixir vincles físics i socials per superar fractures urbanes i construir una ciutat més cohesionada. Per això, la transformació que proposen no es planteja com una actuació perifèrica, sinó com una inversió de la ciutat amb capacitat de reequilibrar Ripollet, així com de redefinir la relació entre els barris i els rius Ripoll i Sec. En aquest sentit, el projecte presentat actuarà sobre una àmplia àrea que inclou els barris de Maragall, Pombell, Camàs i Centre, i contempla 34 actuacions repartides en 3 àmbits: transformacions físiques, transformació ecològica i acció sociocomunitària. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi ha Bibliolab Creatiu amb un punt de llibre de natura. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

A Ripollet Ràdio escoltes les millors cançons de l'estiu. Refresca't amb la cançó de l'estiu a Ripollet Ràdio.

0: siempre logra que vuelva a traer.
1: 91.3 Ripollet Radio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va inaugurar al Mercat Municipal de Ripollet l'espai Els Llibres al Mercat, que ocupa dues parades del Mercat Municipal i neix com a punt de lectura i d'intercanvi de llibres obert a tota la ciutadania. El projecte sorgeix en el marc del Pla de Lectura Municipal, en el qual treballa enguany l'Ajuntament de Ripollet i que es farà públic a finals d'any. A més de descentralitzar i fomentar la lectura, també vol ser un element més de dinamització comercial del Mercat Municipal i proporcionar un espai d'estada agradable a la ciutadania. Es tracta d'un espai dirigit al foment de la lectura, que també vol ser un pol d'atracció a la ciutadania i un nou element dinamitzador del mercat municipal, que durant l'estiu també funciona com a refugi climàtic. L'Ajuntament de Ripollet ha concorregut a la convocatòria de subvencions al Pla de Barris i Viles 2026-2031 de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla té per objectiu reduir les desigualtats territorials i socials, millorar les condicions de vida de les persones i garantir l'accés equitatiu als serveis bàsics i un habitatge digne. Amb el nom de Ripollet Connecta, Persones, Rius, Futur, el govern local ha presentat un total de 34 actuacions amb un cost de 25 milions d'euros, dels quals la Generalitat podria finançar fins a un 60%. Aquest projecte pretén teixir vincles físics i socials per superar fractures urbanes i construir una ciutat més cohesionada. Per això, la transformació que proposa no es planteja com una actuació perifèrica, sinó com una inversió de la ciutat amb capacitat de reequilibrar Ripollet, així com de redefinir la relació entre els barris i els rius Ripoll i Sec. En aquest sentit, el projecte presentat actuarà sobre una àmplia àrea que inclou els barris de Maragall, Pombell, Camàs i Centre, i contempla 34 actuacions repartides en 3 àmbits: transformacions físiques, transformació ecològica i acció sociocomunitària. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi ha Bibliolab Creatiu amb un punt de llibre de natura. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Ja és aquí l'estiu. Deixa que la ràdio et refresqui.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va inaugurar al Mercat Municipal de Ripollet l'espai Els Llibres del Mercat, que ocupa dues parades del Mercat Municipal i neix com a punt de lectura i d'intercanvi de llibres obert a tota la ciutadania. El projecte sorgeix en el marc del Pla de Lectura Municipal, en el qual treballa enguany l'Ajuntament de Ripollet i que es farà públic a finals d'any. A més de descentralitzar i fomentar la lectura, també vol ser un element més de dinamització comercial del Mercat Municipal i proporcionar un espai d'estada agradable a la ciutadania. Es tracta d'un espai dirigit al foment de la lectura, que també vol ser un pol d'atracció a la ciutadania i un nou element dinamitzador del mercat municipal, que durant l'estiu també funciona com a refugi climàtic. L'Ajuntament de Ripollet ha concorregut a la convocatòria de subvencions al Pla de Barris i Viles 2026-2031 de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla té per objectiu reduir les desigualtats territorials i socials, millorar les condicions de vida de les persones i garantir l'accés equitatiu als serveis bàsics i un habitatge digne. Amb el nom de Ripollet Connecta, Persones, Rius, Futur, el govern local ha presentat un total de 34 actuacions amb un cost de 25 milions d'euros, dels quals la Generalitat podria finançar fins a un 60%. Aquest projecte pretén teixir vincles físics i socials per superar fractures urbanes i construir una ciutat més cohesionada. Per això, la transformació que proposen no es planteja com una actuació perifèrica, sinó com una inversió de la ciutat amb capacitat de reequilibrar Ripollet, així com de redefinir la relació entre els barris i els rius Ripoll i Sec. En aquest sentit, el projecte presentat actuarà sobre una àmplia àrea que inclou els barris de Maragall, Pombell, Camàs i Centre, i contempla 34 actuacions repartides en 3 àmbits: transformacions físiques, transformació ecològica i acció sociocomunitària. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi ha Bibliolab Creatiu amb un punt de llibre de natura. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ja és aquí l'estiu. Deixa que la ràdio et refresqui.

91.3 FM, la sintonia de l'estiu. I wanna give you devotion.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

a lovely melody.